Ver, si quan em entenc que ens no canges, que canges, si quan em entenc que ens província que ens m'entenc que ens no espera. Dic, que per mi que una vez, si quan ja, i per que una que has notat passat per allà, com ho manen, a ser com que una que no pe que sap en cognic que és per o que per mi que una que si quan ja, i vaig marangani, que sap un cas en as que ja hi poc per anar escolti a cunc una que i no li hem de caigir cap en pa ja hi vi as que en cas en ho sigui una dic i una que ja pa ja llegis una pa i que si quan ja pipi plazoleta bombonera ja hi pi a Iacucho ja hi pi que mercado a Iacucho ja hi conapi por ir a pa xanqui que ara tot a mantampi a ver o a quin caric o ja dira que ma xanqui quasi manta Wakin kacerakt hatari shawakti sina hatari kuits pundi shenki mai pinya ke shenki naka o ke panai kun nyau pakhyaman kai San Pedro San Pablo tinta comba pata valle sal kacei pitari ko ke panai kun na valle sal kacei pi ke shenki pitumar ka hap ipi pitumar ka hap imantan wakhya kui kunata chaski kulei kupone radio vida wakhya kuinin telefonum pe o ke panai naka